0: no som les Womansplainers.
1: Quack FM 103.4, a Ràdio Comunitària de Corunya.
2: Escoltas Quack FM.